0: Time for a summer hit.
1: Aye.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb el senyor Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments de Girona des de l'any 2012 fins al 2023. En Frederic ha escrit un llibre que recull fins al 2023 la història i els fets més destacables d'aquesta entitat. Amics i amigues, benvinguts una vegada més aquí a Església Viva, que comença, com sempre, amb la paraula del bisbe.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats. Jo us faré reposar. Escoltem en l'Evangeli segons Sant Mateu d'aquest diumenge. El papa Lleó XIV ens convidava al llarg de la seva visita a les nostres terres a no deixar-nos aclaparar pels ritmes i les seduccions externes, conreant espais de silenci, detenint-nos potser alguns minuts al dia per a llegir l'Evangeli i parlar amb Déu. El ritme de les nostres vides sovint ens afeixuga i ens cansa. El desig de repòs, especialment aquestes setmanes en les quals molts gaudiran de vacances, és present i és ben legítim. Mentre molt d'altres no ho oblidem, i especialment a la nostra diòcesi, treballaran més que mai per facilitar el respost als altres. Habitualment diem que ens hem guanyat el dret al descans, però com a creients us convido a aprofitar aquest temps per dedicar una mica més d'espai a Déu. En una lectura, una estona recollida en una o altra església, ermita o santuari, o contemplant la bellesa de la creació, que a les nostres terres és ben present. I si podem trobar una ocasió privilegiada per guardar temps per a Déu i alhora permetre-li a Ell que ens parli des d'un ritme més assossegat, menys accelerat, del que la nostra societat ens convida a viure habitualment. El diumenge 21 de juny, durant el res de l'Àngelus, el papa ens tornava a recordar que no cal pensar en el contemplar com en una experiència exclusiva reservada a alguns sants o als monjos i als ermitans. Tots podem fer-ho, esforçant-nos per dedicar entre els compromisos de cada dia moments de quietud per a romandre en silenci davant Déu, escoltar la seva veu, encomanar-li les nostres alegries i les nostres preocupacions i revisar amb ell la nostra vida. Això ens fa cada vegada més persones de fe sòlida i conscient i, en conseqüència, apòstols creïbles i lliures, homes i dones capaços de reflectir la llum de l'Evangeli en tots els ambients i en totes les situacions de la vida, testimoniant-ho també allí on el seu valor no és comprès ni és acceptat. La fe sòlida i conscient no neix de la improvisació. Cal treballar-la, cal esforçar-s'hi, encara que només sigui una mica, per recuperar aquella força que ve de l'Esperit Sant i ens permet reflectir en les nostres vides la llum de l'Evangeli. Sempre som a temps de girar la mirada cap a Déu, però potser precisament quan el ritme baixa d'intensitat sigui una ocasió més que propícia per a retrobar-nos amb ell i, fent-ho, girar la mirada cap al nostre interior per analitzar la nostra salut espiritual. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: La diòcesi de Girona vol expressar la seva proximitat i solidaritat amb el poble de Veneçuela davant els greus terratrèmols que han afectat el país. Amb aquest esperit de comunió i compromís, la Delegació Diocesana de Migracions del Bisbat de Girona va convocar aquest passat divendres a l'Església del Mercadal de Girona una missa per pregar pels afectats i des de Càritas s'ha impulsat una campanya d'emergència per donar suport a les persones damnificades. La solidaritat de l'Església es concreta en una crida a col·laborar a través de Càritas, que ha activat una campanya d'emergència per donar resposta a aquesta crisi humanitària. Les persones que vulguin col·laborar poden fer la seva aportació mitjançant Bizum, en el número que tot seguit us donarem, o també podeu trucar en el telèfon de Càritas, que és el 972 20 49 80. Repeteixo, telèfon de Càritas, 972 20 49 80. El número de Bizum és el 01 580. Repeteixo, 01 580. També trobareu informació a la pàgina web de Càritas Girona.
0: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Jaume Torrent, que és el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia, tinguem.
0: Quan vulguis.
1: La 59a pelegrinació diocesana a Lourdes ha estat una experiència intensa de fe, servei i comunió. Durant aquests dies hem compartit el camí amb les persones malaltes, les seves famílies, els hospitalaris, els preveres i la resta de pelegrins, vivint un ambient de fraternitat, estimació i esperança. Des del primer moment hem comptat amb la presència del nostre bisbe Fra Octavi, que ha acompanyat la peregrinació amb proximitat i senzillesa, participant activament en les celebracions i fent-se especialment present al costat de les persones malaltes. La implicació de tots els participants ha estat exemplar i ha contribuït a crear un clima d'harmonia, respecte i ajuda mútua. També volem destacar la gran tasca de l'equip mèdic, que ha vetllat amb professionalitat, dedicació i disponibilitat del benestar de tots els pelegrins. Les celebracions litúrgiques, les processons, els moments de pregària han estat espais privilegiats per renovar la fe i enfortir l'esperança, fent present l'esperit de Lourdes en cada gest de servei i d'acollida. La pelegrinació també ha estat marcada pel dolor de la mort d'un dels nostres pelegrins. Tota la comunitat s'ha unit en la pregària, encomanant-lo al Senyor i compartint el condol amb la seva família, amb l'esperança cristiana de la resurrecció. Donem gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta 59a pelegrinació. Tornem a les nostres comunitats amb el cor ple de gratitud, renovats en la fe i amb el compromís de continuar vivint l'esperit de Lourdes, servint amb generositat, estimar amb senzillesa i portar l'esperança a tots aquells que més ho necessiten.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Avui parlarem amb el senyor Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments de Girona des de l'any 2012 fins al 2023. En Frederic ha escrit un llibre que recull fins al 2023 la història i els fets més destacables d'aquesta entitat. Tenim en Frederic aquí. Gràcies, Frederic.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ara, esclar, feia temps que no t'entrevistàvem i et trobàvem a faltar. Perquè ens venies cada any doncs, a fer la promoció del Gran Recapte.
3: Efectivament. És que últimament estava molt ocupat escrivint el llibre, saps?
0: Exacte. Bé, fundat el 1988, el Banc dels Aliments de Girona és el segon de l'Estat després del de Barcelona. Tu vas ser membre fundador, Frederic.
3: Efectivament.
0: Com va anar la idea de fundar el banc?
3: Jo donava classes en el lloc del Pla de Formació Professional Agrària.
0: I et vas espantar quan vas saber els preus del blat o alguna cosa així, no? Dels cereals.
3: No, em va escandalitzar llegir en els diaris que hi havia en aquells moments 1.000 milions de persones en el món que passaven gana, quan resultava que un problema dels pagesos és el d'excedents que no aconseguien vendre. Llavors, és un contrasentit que mentre per un costat hi hagués gent que estava passant gana, per un altre costat hi hagués gent que estigués malbaratant els aliments, com eren tots els excedents agraris que no arribaven a consumir-se. Llavors, jo situava sempre la fam en el tercer món i deia, però com els aliments que aquí sobren poden fer-los arribar allà baix? Però llavors, en 1987, Joan Pau II va escriure una encíclica que es deia Solicitud als Reis Socialis, que parlava del quart món, que són les bolses de pobresa que n'hi ha en els països industrialitzats i en els països del primer món. Llavors vaig pensar, bueno, és dir, és que la fam no està sols en el tercer món, està també aquí a casa nostra. Però com fer-ho? Llavors ens vàrem enterar de que s'acabava de constituir el Banc dels Aliments de Barcelona, ens vàrem informar i vàrem veure que aquesta era la manera de fer arribar els aliments excedents que reuneixen condicions de consum però no de comercialització, fer-los arribar a la gent necessitada d'aquí, de casa nostra.
0: Què recorda, Frederic, d'aquells primers anys de vostè com a membre fundador del Banc dels Aliments?
3: Bueno, la generositat de... L'una de les coses que em va impressionar molt és la de generositat de la gent de Girona. El puc dir analitzant no sols els principis, sinó durant tot aquest període que recull el llibre, que el llibre...

0: prop de 30.000 persones les que s'estan alimentant a través del Banc dels Aliments.
1: És una dada important, perquè el Banc dels Aliments de Girona és el segon que més recapta com a província de tot l'estat espanyol.
0: No en segon números absoluts, sinó en relació a la població. En relació a la població de Girona.
1: De tot Espanya, això?
0: Sí, de tot Espanya. Dels 54 bancs d'aliments que hi ha en aquests moments en Espanya. Bueno, exactament si és el segon o el tercer, no ho sé. Però fa un temps, quan vaig dedicar-me a quantificar aquest tema, vaig veure que en relació... Per exemple, el Banc dels Aliments de Girona recull molt més que el de Barcelona en relació a la població.
1: Mm-hmm. Vostè va estar 11 anys de president i també va estar de vicepresident.
0: Efectivament.
1: Això, 11 anys de president del Banc dels Aliments, suposo que devia passar també moments alegres, moments tristos. Els moments alegres, imagino que és quan vostè veu que els magatzems on s'emmagatzem, valgui la redundància, els aliments estan plens. Ara, els tristos...
0: Els tristos és que moltes vegades no arribem a cobrir les necessitats de la gent que tinguem. Per exemple, una de les coses que a mi em donava molta tristesa és quan venia gent o famílies allà al magatzem demanant aliments i nosaltres no se'l podíem donar. Perquè tots els bancs dels aliments funcionen exactament igual. No podem donar mai a persones o a famílies concretes, només que donem entitats benèfiques que són les que es fan arribar a les famílies necessitades. Bueno, i això és una cosa que m'arribava al cor, el que poguérem vindre, que vegueren a lo millor el magatzem que estava ple i que en canvi no poguer-los atendre.
1: Però es donaven a les entitats que
0: participaven. Sí, efectivament, els adreçàvem a les entitats que reparteixen els aliments, no?
1: Més moments alegres. Jo li deia això, no?, de quan vostè veia que els magatzems estava ple de menjar, però suposo que és també...
0: Moments alegres. Mira, el contaré una petita anècdota. Quan vam fer els 30 anys, vàrem fer uns actes acadèmics, bueno, però vàrem fer uns diplomes per agrair a totes les empreses que ens faciliten aliments la seva ajuda. I un altre voluntari i jo ens vàrem dedicar a visitar aquestes empreses i donar-los aquest diploma que havíem elaborat per ells. Vàrem arribar a una empresa que ens facilitava i ens continua facilitant aliments, que l'encarregada és una noia, bueno, relativament jove, sud-americana, molt arriada. I llavors, a l'arribar, li dic, bueno, dic, aquesta vegada no vinguem a demanar-te res. Veníem només a donar-vos gràcies per lo que ens ajudeu i deixar constància de la vostra col·laboració en aquest diploma. I se'ns va posar a plorar. Llavors l'altre i jo ens vam quedar una mica aturats i quan es va calmar una mica diu, mireu, diu, vosaltres no tingueu per què sapigueu, però fa 12 anys jo vaig arribar aquí del meu país sense marit, sense aliments, sense diners, sense papers, sense treball, i en dues noies petites que les vaig poder alimentar durant 5 anys gràcies al Banc dels Aliments. No sóc jo, no sou vosaltres qui m'heu de donar les gràcies a mi. Sóc jo qui us haig de donar les gràcies a vosaltres. Bueno, doncs, no és que et doni alegria, és que el dona fa veure que no estàs perdent el temps i que val la pena tot el temps que estàs dedicant al Banc dels Aliments.
1: Estem parlant amb Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments des del 2012 fins al 2023 i que ara doncs, ha tret un llibre que parla d'aquesta trajectòria. Com funciona el Banc dels Aliments? O sigui, vosaltres emmagatzemeu aliments en un magatzem de Girona, per exemple, no? I aquests aliments, d'on els traieu? De supermercats? D'on?
0: Bueno... Fonamentalment, el Banc dels Aliments té dos objectius, que és lluitar contra la fam i lluitar contra el malbaratament. Nosaltres, fonamentalment, ens alimentem d'aliments que s'aconsegueixen evitar del malbaratament. Per exemple, excedents agraris que no aconsegueixen vendre's. Per exemple, aliments de les indústries agroalimentàries que no reuneixen els estàndards comercials i que ens els faciliten a nosaltres.
1: Què vol dir això, Frederic? Doncs, estàndards comercials.
0: Sí, que potser necessiten tindre una determinada qualitat o l'envàs ha sortit malament o el color o alguna cosa d'aquest tipus i que a l'empresa no li compensa molt tornar-lo a fabricar i

0: Bueno, li convé més donar-nos-la a nosaltres, entre altres coses perquè les donacions que ens donen les empreses, valorades econòmicament, poden desgravar de l'impost de societats. I després també dels aliments que es retiren dels supermercats que tenen propera la data de caducitat o data de consum preferent. Nosaltres no repartim mai aliments caducats, però sí aliments que hagin superat la data de consum preferent, perquè són aliments perfectament consumibles. Nosaltres insistim molt en el tema del malbaratament. Mireu, la gent valora molt el tema de la fam que aconseguim pal·liar en els aliments que distribuïm, però cada any més del 50% dels aliments que distribuïm són d'evitar el malbaratament, i això suposo molt, som aproximadament, si actualment n'hi ha 3.000 quilos d'aliments que reparteix el Banc dels Aliments, són quasi 3.000 o més, o 4.000 tones de CO2 que eviten a l'anar a l'atmosfera. És a dir, que té una transcendència des del punt de vista ecològic i climàtic impressionant.
1: Però quan parla vostè de malbaratament, a què es refereix?
0: Doncs aliments que reuneixen condicions de consum i que no arriben a consumir-se i acaben destruint-se. Per exemple, el 50% dels aliments que es malbaraten en les pròpies llars. Aliments, per exemple, que superen la data de consum preferent. La gent ho considera que és igual que el consum, que data de caducitat, pensa que són aliments que estan en males condicions i van a les escombraries. I és absurd, això. O que s'emplenen el plat, els nanos, o la mainada, perquè mengen en els ulls i després resulta que la meitat com no els agrada i que se'n va a les escombraries. Això és un tipus de malbaratament. Abans la gent comprava en la botigueta del barri i ajustava molt la compra al consum. Actualment, com es compra en els grans supermercats i es compra per una setmana o per un mes, a vegades no es calcula bé i arriben a fer-se malbé els aliments abans de poder-se consumir. Doncs perdona que insisteixi en aquest tema. Tots els aliments procedeixen de la funció fotosintètica de les plantes, que realitza a base d'absorber CO2, és a dir, anhídrid carbònic. Doncs la destrucció d'aliments fa l'efecte contrari, és a dir, emet CO2. Perquè tingueu una idea, és a dir, tota la destrucció d'aliments que realitzen el món, que són 1.300 milions de tones en tot el món, produeixen unes emissions de CO2 que són el doble de tot el tràfic aèreo mundial. És a dir, que és molt important la funció d'evitar el malbaratament. A part de que si s'evita el malbaratament, teníem més aliments disponibles per la gent que passa gana.
1: A part dels supermercats,
0: sí,
1: qui dona més aliments?
0: Aquí a Girona?
1: Sí,
0: bueno, les indústries, per exemple, les indústries més importants d'aquí a Girona són les indústries càrniques, però que ens donen bastant. Però n'hi ha, per exemple, també una empresa de liquats vegetals en Viladrau que ens dona moltíssim també, o com peixos ros de Blanes també ens dona molt de peix congelat. És a dir, n'hi ha moltes empreses que ens donen.
1: I això ho aneu a buscar vosaltres o us ho porten ells?
0: Depèn. Hi ha algunes empreses que són importants, per exemple, tots els liquats vegetals ens els porten ells, no? En canvi, les indústries càrniques, nosaltres anem a buscar-ho, i peixos ros també anem nosaltres a buscar-ho. És a dir, això depèn molt de quin tipus d'empresa sigui.
1: I les entitats, a part de Càritas, què són? Parròquies?
0: Hi ha de tot tipus. Les més importants són Càritas, però que avui en dia, més que les Càritas parroquials, són els 8 CDAs, que els Centres de Distribució d'Aliments, que van néixer en 1909 en col·laboració entre Càritas i el Banc dels Aliments, i que a través d'aquestes entitats, els CDAs, que n'hi ha en les principals poblacions de Girona, estem arribant a més del 50% de les famílies a les quals...
1: I a part d'aquests centres de distribució d'aliments?
0: Per exemple, n'hi ha moltes entitats evangèliques. Després també a l'Associació Musulmana de Girona, després a la SOPA, després, és a dir, entitats que tenen menjadors socials, de residències a la tercera edat no donem a ninguna, només que a les germanetes dels pobres donàvem, a les germanetes dels pobres de Girona, de Palafrugell i de la Bisbal, perquè aquestes no estan subvencionades per la llei de dependència i per tant són no cobreixen en el que cobren, el que es queden dels que tenen allà, no cobrien necessitats, i per tant aquestes sí que els ajudaven, però després de les residències de tercera edat no ajudem a ninguna, perquè quasi totes en l'ajuda que tenen de la llei de dependència tenen més que suficient.
1: Del Banc dels Aliments tothom recorda el gran recapte que va començar a fer-se el 2009.
0: Efectivament. Vam començar els quatre bancs d'aliments de Girona, de Catalunya. En vista de l'èxit, es van afegir també els altres bancs d'aliments, i fèiem tots els bancs dels aliments d'Espanya, el 54, i actualment es fa també en Portugal, es fa també en França, en Itàlia i en Polònia.
1: Frederic, vostè sempre diu que el seu somni és que deixi d'existir el Banc dels Aliments.
0: Efectivament. Tant de ojalà tinguérem que quebrar per manca de clients. Però, malauradament, penso que això és una mica difícil.
1: Per cert, on el tenen, el magatzem?
0: El tinguem aquí en la zona de Vila-roja, una mica abans d'arribar al tanatori. Per cert, avui surt una notícia en el diari que el Banc dels Aliments necessita voluntaris.
1: Això li anava a dir. El més important, però, també és el voluntariat, perquè vostès no cobren. Vostè no ha cobrat mai.
0: Efectivament.
1: Ha estat aquí 11 anys de president i no ha cobrat mai. Els voluntaris
0: mai,
1: tampoc
0: mai,
1: cobren.
0: Mai, mai, mai. No hem cobrat, sinó... És una de les coses curioses que he averiguat. Ara, investigant per elaborar aquest llibre, durant una sèrie d'anys el president va ser un senyor molt conegut a Girona, que era havia sigut director general de Caixa de Girona, el senyor Joan Vergés. Ell, a més de ser el president, era el que portava els comptes. M'he donat compte de que alguns anys, diversos, hi havia dèficit en el Banc dels Aliments i sempre hi havia un donant anònim que cobria el dèficit. Jo es pogut imaginar que era el mateix president, el senyor Joan Vergés, qui cobria el dèficit.
1: Doncs la gent que vulgui ser voluntari que es posi en contacte amb el Banc dels Aliments de Girona. La pàgina web la trobaran a la pàgina web buscant-la en el Google.
0: Deixem que digui una cosa.
1: Ràpid.
0: Cada vegada tinguem més voluntàries. És a dir, al principi eren quasi tot homes, però ara ja cada vegada n'hi ha més dones. Quasi el 30% dels voluntaris són dones. Doncs jo estic convençudíssim que des que n'hi ha dones en el Banc dels Aliments funciona molt millor.
1: Vostè ha escrit aquest llibre, Breu Història del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, 1988-2023. Frederic Gómez Pardo, on es pot trobar aquest llibre, Frederic?
0: No es ven aquest llibre.
1: No es ven.
0: No es ven. Aquest llibre està editat en l'ajuda de la Diputació, sí. I es reparteix entre les entitats benèfiques que ens ajuden, les empreses que ens faciliten i entre tots els...
1: És una manera d'agraïment, també, això, no? Una manera d'agraïment a les entitats que han
0: efectivament,
1: participat.
0: Efectivament.
1: Molt bé, Frederic Gómez Pardo, gràcies per estar avui amb nosaltres aquí en el programa de ràdio. Moltes felicitats.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge, actuació del trio Blanc i Negre durant la missa de Caldes de Malavella. Serà a les 12 a la parròquia. Serà una actuació musical de la missa per tres veus de William Byrd, que és el cant d'una missa del Renaixement europeu. El trio Blanc i Negre està format per antics escolans de Montserrat. També aquest diumenge, actuació del cor Si Bemoll a la Catedral de Girona, 7:45 del vespre, amb selecció d'obres representatives del repertori coral dels segles XIX i XX, combinant peces per a cor i intervencions organístiques. Serà dirigit per Quim Bonal i comptarà amb la participació d'Izumi Kondo a l'orgue. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia al web de la catedral. Hi haurà taquilla inversa. I dimarts que ve, dia 7, comença la novena a la Mare de Déu del Carme a Olot, a les 7 de la tarda, a l'Església del Carme, des del dimarts fins al dimecres 15 de juliol, amb rosari i missa oficiada cada dia per un mossèn diferent.
2: Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: rec de final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 5 de juliol. Amb nosaltres, mossèn Rafael Felipe, rector d'entre altres parròquies de Palafrugell. Bon dia, bon estiu, mossèn Rafael.
1: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
1: Un lloc on reposar. Tots nosaltres, en algun moment, ens sentim cansats i afeixugats. Cansats per les preocupacions de la vida, però també de sembrar sense veure fruit, de pregar i pensar que no som escoltats, de fer el bé i trobar poca...
2: Són les 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes del GASP, que representa ses, que són sardanes dels quatre compositors d'en Dani Gasulla, Lluís Alcalà, Carles Santiago i Jordi Paulí. Començarem amb una sardana feta pels quatre, que es diu Connectats.

L'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge dia 5 a Maçanet de Cabrenys a la plaça Major, ballada a les 12 del matí i a les 6 de la tarda amb la cobla Vila de la Jonquera. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Flaçà, a la plaça del Carrilet, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla Els Rossinyolets. A Girona, a la plaça de l'Assumpció, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla La Flama de Farners. A la Seu d'Urgell, a la plaça de les Monges, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Vila d'Olesa. Per dimarts dia 7, a Girona, a la Devesa, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A la Seu d'Urgell, a la plaça dels Oms, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Vents de Riella. A Vilablareig, a la plaça de la Llibertat, ballada a les 9 del vespre amb la cobla La Principal de Banyoles. Per dimecres dia 8, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a les 10 del vespre amb la cobla Foment del Montgrí. A l'Escala, a la Riba, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Milenària. Per divendres dia 10, a Tortellà, a la plaça del Mercat, ballada a les 9 del vespre amb la cobla Montgrins. A Manlleu, als Jardins de Can Puguet, ballada a les 9 del vespre amb les cobles La Principal del Llobregat i Marinada. A Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, ballada a 10:45 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. Per dissabte dia 11, a Sant Joan de les Abadeses, al Passeig Comte Gifré, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Vila de la Jonquera. A Llambilles, al Parc de l'Estació, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Taradell, a Festa del Patrimoni, ballada a 7:45 de la tarda amb els Lluïsos Cobla. A Olot, al Firal, vigília de plec, ballada a les 9 del vespre amb la cobla La Principal d'Olot. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a les 10 del vespre amb la cobla La Flama de Farners. A Roses, a la plaça de les Botxes, ballada a les 10 del vespre amb la cobla Foment del Montgrí. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes del Gasp i ara escoltarem la sardana La Primera Rosa, de Lluís Alcalà.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem en sardanes d'Alfred Abad per la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Començarem amb la sardana Un tomb per Cracòvia, sardana de l'any 2010, dedicada a la colla Tarragona Dansa i als milers de valents que, com ells, van decidir l'agost del 2010 que valia la pena travessar mig continent per portar la cultura catalana i la sardana a Polònia.

Havent escoltat un tom per Cracòvia, escoltarem Els Follets de l'Ebre, sardana del 2010, sardana amb aires de cucales i gabonzins, dedicada a l'amic Josep Mani i al seu follet particular, l'Aplec de Garcia.

Havent escoltat els Follets de l'Ebre, escoltarem Rauxetxa i Seny, sardana del 2011, dedicada a Teresa Vives, una incansable sardanista i amiga del compositor i millor persona.

Havent escoltat a la mare, escoltarem La Roca Foradada, sardana del 2016, dedicada a Maria Batet i a l'agrupació sardanista Lentina de Torredembarra.

Havent escoltat La Roca Foradada, escoltarem Cap Vespre a la Ràpita, sardana del 2015, dedicada a l'agrupació sardanista rapitenca i molt especialment a Montse García Noguero.

Havent d'escoltat Cap vespre a la Ràpida, escoltarem Nit d'estiu a Sant Llorenç, sardana del 2017, dedicada a l'agrupació sardanista Petúnies i Gladiols de Llorenç d'Hortons.

Els que fem aquest programa ens despedim fins la setmana vinent i us deixem amb l'última petició, que és pel Ventura Sau i senyora Maria Jesús Tubau de Candelano, amb la sardana Refilets de l'avi d'Artur Rimbau.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
2: Tens raó.
1: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
3: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
5: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, Records de Ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio a Ripollès FM.

0: als 11. Tripulants FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats, ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades també poden tornar ja a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
4: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
3: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. Seguim parlant d'incendis, perquè en aquest cas en tenim un altre d'actiu a la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà del Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de 8:15, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est direcció illa situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. A tot això, recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girona es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis i a més hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic amb to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona, avui segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Atenció!

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ha aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa. La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIV-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que només permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el divendres passat, com diem, mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I un altre incendi crema en aquest cas una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord i les flames afecten una nau magatzem de la indústria i l'incendi està totalment desenvolupat. En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Marxem ara fins a Reus, on un grup de joves migrants han pintat un mural reivindicatiu antiracista per commemorar així el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica David Fernández.
3: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
4: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
3: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
2: I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida a partir de les 2 des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja, VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: La música de sempre. Records de ràdio.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Aixecat el confinament de 7 municipis i 5 nuclis disseminats ordenat arran de l'incendi a les Gavarres que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà. A més, les persones que havien estat evacuades ja poden tornar a casa seva. Així ho ha anunciat Jordi Martín, cap de la regió d'emergències dels bombers a Girona.
3: Aixequem tot el confinament i totes les evacuacions que teníem establertes, restringint el que seria doncs, la zona perimetral de l'incendi. Això afecta principalment l'urbanització de Santa Cristina de Vallrepòs, que teníem doncs, la gent evacuada que pot tornar a les seves edificacions, com també doncs, aquelles edificacions puntuals de cabanyes que també doncs, havíem evacuat. També doncs, al llarg del dia d'avui mantindrem doncs, la restricció d'accés al que seria el perímetre, totes les edificacions i habitatges que hi hagin al perímetre, amb accés puntual supervisat per Mossos d'Esquadra.
2: La mesura s'ha adoptat després que els bombers han sobrevolat aquest matí la superfície afectada per avaluar-ne la situació. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-6612 entre Llagostera i Calonge i a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Només es permet l'accés als veïns. A més, avui està previst que passi a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres quan realitzava treballs amb una radial a la GI-660. I seguim amb més incendis, en aquest cas un altre que crema en una empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat, segons han informat els bombers. L'avís del foc s'ha rebut cap a 9:15 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Aquest incendi, en aquest cas, ja es troba controlat. En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant aquesta passada nit amb 9 dotacions en l'altre incendi que hi havia actiu a la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Recordem també que una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès mantenen avui el nivell 4 de perill extrem i, a més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. Parlem també de cultura, perquè el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la Trinca i el desaparegut Toni Cruz en la seva tradicional actuació al festival. Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz en què s'ha adreçat al públic en to de testament públic. I tanquem amb els esports. Recordem que d'aquí a menys d'una hora comença la segona etapa del Tour de França amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
2: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
1: Ara més que mai, Creu Roja.
3: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: This is your summer radio station.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de la colònia del Palau i el carrer Clavell de Sant Andreu de la Barca per un incendi forestal que crema en ascendent i amb força intensitat. Protecció Civil enviarà una alerta als mòbils. Per ara afecta unes 3 o 4 hectàrees. Els bombers hi han destinat 4 mitjans aeris i 8 de terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. S'estan prioritzant els mitjans aeris al flanc esquerre, que és el motor del foc. L'avís és de 2:15 i està situat a prop de la via de l'esport d'aquest municipi del Baix Llobregat. El confinament afectaria quan s'aprovi unes 1.500 persones aproximadament. I en paral·lel, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres d'avui. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi, l'inspector Eduard Martínez, ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís. L'escenari és que es vol evitar en qualsevol dels casos. Escoltem a Eduard Martínez.
4: Risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu. I per tant, doncs, apel·lem a la responsabilitat de la ciutadania per atendre les recomanacions de les autoritats per poder ajudar doncs, als diferents operatius a combatre doncs, aquest episodi.
3: Per part del sistema d'emergències mèdiques, han fet un nou recompte i ja han realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi forestal de la Bisbal d'Empordà i de les Gavarres. Els últims 3 afectats s'han comptabilitzat avui i 2 d'ells han estat traslladats en estat lleu al cap de la Bisbal. I en paral·lel a tot aquest incendi, també i relacionat amb l'incendi de les Gavarres, el treballador detingut per provocar l'incendi mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal. Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat i queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui i fins a dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I parlem del Tour, perquè ha omplert d'aficionats amb ganes de viure la segona etapa del Gran Depart a Tarragona des de primera hora d'aquest diumenge. Això sí, des de Tarragona fins a Barcelona, sobretot la Nacional 340, patirà moltes restriccions fins aproximadament a les 5 de la tarda quan ja hagin passat pels principals trams de la Nacional 340. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: ¡Atención!

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: It's Taylor Swift. You're listening to my station.

0: Son las 4. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca evoluciona favorablement. La intensitat dels dos flancs ha disminuït. El foc ha carenat al Serranat d'en Canals i ara crema amb menys intensitat en descendent. I no hi ha perill per a les urbanitzacions properes, segons informació dels bombers de la Generalitat. Els bombers hi han destinat en aquest incendi 5 mitjans aeris i 11 terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. I per ara segueixen fent tasques d'extinció. En paral·lel, ens anem a la C15, a prop de Capellades, on també els bombers treballen en un altre incendi de vegetació agrícola que afecta camps de rostolls i canyes. Per ara els bombers prioritzen les descàrregues al cap del foc. Hi ha 6 dotacions de bombers i 3 mitjans aeris que treballen conjuntament amb les ADFs locals. I en paral·lel a l'incendi de les Gavarres, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat aquest incendi. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. El cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez. L'escoltem.
4: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem... Avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
3: Precisament podrien haver represes per la marinada de la tarda, així que estan molt pendents i també tots un avís de tota la població d'estar molt atenta a aquesta possible represa que els bombers estan controlant. Per la seva banda, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases afectades en aquest incendi per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. S'ajuden amb sistemes de geolocalització i amb binocles i estan repassant totes les construccions que es troben al perímetre, com aquelles altres de l'interior de la zona cremada. I anem al Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts, quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I ens n'anem a Tarragona, on milers de persones han vibrat amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple a la Rambla Nova o al balcó del Mediterrani. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment únic i han portat la calor durant les hores d'espera. Recordar que durant la tarda aquest Tour de França seguirà el seu camí cap a Barcelona per la Nacional 340 i seguirà cap a Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca es dona per estabilitzat per part dels bombers de la Generalitat. Tenim sobre el terreny a Televisió Sant Andreu, a Manel Gómez, que ens amplia aquesta informació.
3: Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest diumenge a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca després de més de 3 hores de treball. L'avís s'ha rebut a les 13:35 a prop de la via Esport. Les flames han avançat amb força pel serrat d'en Canals i els equips d'emergència han concentrat els esforços per frenar el flanc esquerre de l'incendi. En el dispositiu han participat 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. De manera preventiva, això sí, també s'ha enviat una alerta amb el S-Alert per demanar el confinament de veïns del barri de la Colònia i el Palau. Ara, faltant pocs minuts per les 5 de la tarda, bombers donarà l'ordre de desconfinament. Amb el pas de les hores, el foc ha perdut intensitat i a les 13:38, bombers han donat per estabilitzar l'incendi. Un incendi que a hores d'ara no ha causat danys personals.
2: I en paral·lel, els bombers també tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat encara l'incendi de les Gavarres d'avui, que va començar ahir. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Al cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez i ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i que hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís, l'escenari que es vol evitar en qualsevol dels casos. Precisament sobre aquest mateix incendi, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. El sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha fet un nou recompte i s'ha realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres. I seguim amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts que podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I seguim amb un altre incendi que hem tingut avui a Sant Boi de Llobregat i que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus. Precisament els bombers i Protecció Civil han demanat tancar portes i finestres als veïns propers de Casablanca per evitar molèsties pel fum. En paral·lel, hi havia un altre també a Granollers, en una altra planta de reciclatge a Ferimet. Els efectius també segueixen remullant la pila de Ferralla. I per últim, tanquem amb el Tour de França, que ja ha arribat a la muntanya de Montjuïc i que ha partit avui des de Tarragona. Ha creuat ja tot aquest sud del país i estem a l'espera que arribin aquí a dalt de tot per confirmar qui ha sigut el guanyador d'aquesta etapa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
6: Creu Roja.
7: My name is Alex Warren.

0: las 6.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell s'ha aixecat un cop estabilitzat l'incendi de Sant Andreu de la Barca avui. Els ciutadans afectats han rebut una alerta, és alerta als telèfons mòbils per finalitzar la mesura que afectava unes 1.500 persones aproximadament. Els bombers han donat per estabilitzat doncs, aquest incendi, que el foc cremava inicialment en ascendent i amb força intensitat. I parlem del Servei Meteorològic de Catalunya, que ja més els avisos de calor intensa des d'avui i fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Precisament repassem el temps amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
4: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat marcat per ser dues jornades de molta estabilitat, de molt sol, amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure aquesta tarda al sector del Pirineu. Avui les temperatures a poc a poc s'han anat disparant, arribant als 40 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre i a punts a l'interior de l'Alt Empordà, com ha estat el cas d'Espolla o també de Cava. Demà dilluns aquesta calor s'intensifica sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot el prelitoral, Catalunya central, i arribarem a superar aquests 40 graus sobretot a la Noguera, al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb un dilluns que serà molt assolellat amb alguna nuvolada que no ens deixarà precipitacions sobretot a partir de la tarda al Pirineu i Prepirineu més central. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
3: I seguim parlant d'incendis, un a la Catalunya Nord, on un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des de dissabte al vespre afecta sobretot aquesta zona de la Catalunya Nord i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. I anem en cultura, ja que hi ha Tarragona, on la banda Unió Musical ha exhaurit totes les entrades per al concert familiar que interpreta avui. Ens ho expliquen des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: L'espectacle comptarà amb la participació de la cantant Damaris Gelabert. Interpretarà alguns dels seus temes més coneguts, adaptats per banda sinfònica. El director de la banda Unió Musical de Tarragona, Jordi Massip, ha explicat a Tarragona Ràdio que preparar aquest espectacle ha estat un gran repte.
6: La veritat és que ha estat un repte perquè els arranjaments estan molt ben fets, són uns arranjaments molt ben fets, però també són complexes, són difícils, perquè a vegades doncs, també les tonalitats i les has d'adaptar en funció de la veu, no?
5: Les entrades estan exaurides des de fa setmanes.
3: I parlem del Tour, ja que milers de persones han vibrat amb l'arrencada i amb l'arribada d'aquesta segona etapa del Tour entre França, del Tour de França entre Tarragona i Barcelona. A l'arribar a la final a Montjuïc, Pogacar ha deixat guanyar a Isaac del Toro en la segona etapa catalana. I el ciclista mexicà s'ha imposat creuant la meta abraçat de l'eslové, que retalla 6 segons a Vingegaard. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
2: What's up? It's 5 Seconds of Summer.

0: σε Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat tenen un 80% del perímetre treballat a l'incendi de les Gavarres i centren ara els esforços a apagar represes. Eduard Martínez, cap de l'operatiu, ha explicat que estan tenint desenes de represes de diferent intensitat en els sectors que ja preveien. L'escoltem.
4: Això ens condiciona dues coses. Ser més prudents, evidentment, a l'hora de donar-ho per controlat i, per tant, fins que no tinguem treballat el 100% del perímetre, no el podem donar per controlat, justament per la probabilitat de que hi hagi aquestes ignicions que els hi comentava. I, d'una altra, doncs, ser molt contundents a l'hora de destinar recursos perquè no tinguem un episodi amb simultaneïtat de grans incendis forestals.
3: Mitjans aeris i efectius des de terra treballen per contenir aquestes represes. Els agents rurals, per la seva part, han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que encara està tancat i tot i haver aixecat el confinament de les poblacions. I anem a la Catalunya Nord, on un altre gran incendi es complica i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí que es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons han informat des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. La prioritat és contenir els flancs dret i esquerra. I seguim encara en plana d'incendis, però parlem del treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, que mentre treballava en una radial a peu de carretera, que ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. I avui és el primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a ponent al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades registrades pel Meteocat, aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, on els termòmetres han marcat 39,9 graus. També s'ha repetit aquesta mateixa temperatura a Espolla, a l'Alt Empordà, amb 39,9 graus. Ja en cultura, els Minyons de Terrassa han aconseguit el seu gran objectiu en la diada de la Festa Major. I en segona ronda han aconseguit descarregar la torre de nou amb folre i manilles. És a més l'estrena de la gamma extra per als de la camisa malva aquesta temporada. I parlem del Tour de França, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat aquest diumenge des de Tarragona fins a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en el segona final d'etapa de la capital catalana. El Grand Départ català ha continuat aquesta jornada amb una etapa de 168,5 quilòmetres que ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha quedat primer en aquesta segona etapa del Tour en final a l'Estadi Olímpic, i del Toro ha entrat a la meta abraçat amb el seu cap de files Tadej Pogacar. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Les limitacions uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'ahir dissabte al migdia, per l'incendi que afecta la zona. A més, s'eleva 45 els municipis en perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. I tot això en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les dades registrades pel Meteocat. Aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, amb 39,9 graus, i que també l'han igualat a Espolla, a l'Alt Empordà. I seguim amb l'incendi de les Gavarres, on els agents rurals segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi per avaluar el perímetre. Fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar algunes revifalles de punts calents que hi ha a diverses zones del massís de les Gavarres. Per ara tenen un 80% del perímetre treballat i concentren ara els esforços en apagar aquestes possibles represes. Els agents rurals també han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que està tancat. Per cert, sobre el treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I anem a la Catalunya Nord, on hi ha un altre incendi obert i que s'ha complicat i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També Montbell i un veí es troben en estat molt greu per un incendi que des d'ahir al vespre ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons ha informat, des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans ens concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. Precisament per aquest incendi, al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi que us estem informant. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament del Tour en parlem, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat avui a la tarda des de Tarragona a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en la segona etapa. Resumidament, aquesta etapa l'ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha acompanyat del seu company Tadej Pogacar. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Michael Schulte.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM.
0: Altres.
1: Ripollès FM. On sents la música?